confiança, de desobedients, esquinçant cada racó del meu safareig mental encastat i desbordat, aquí em planto, sóc amenaça. Declarar la guerra des de l'angle mort del panòptic i esperar una profunda claredat llustrada, declarar-la en fals és això. De nou, ara sí, declarar la guerra sense embuts, declaro la guerra, declarar la guerra i fer sentir, voler que els altres claudiquin, si més no, fortuïta i intempestiva, declaro la guerra, travesso una pell en altra amb un punxó rovellat, perforo una línia de pensament teva amb el meu ara mateix sí. La munició, la vols tastar? Declarar la guerra, ser necessàriament inoportú, inventar un Vietnam empès per una simple remor constant innocua. Tant hi fa, és donar nom, és triar món. Declarar descalç, però declarar la guerra perquè no pots més, que el silenci no et basta i de cop aprens el crit. Declarar la guerra, declarar-la fort i abrupta. La munició, la vols tastar? Declarar la guerra per pura insolència, malgrat les raons, a favor del vent, pel bé de res, remei fugaç, dir-ho clar i dir-ho bé. D'ara mateix no passa. L'estació. Es refereix a una estació de tren. For if the flies... No hi ha res que et pertanyi, no hi ha llum ni hi ha foscor, no hi ha contenció ni gravetat, no hi ha res fora de la teva percepció, no hi ha ni volta celeste o un simple plasma, no hi ha ningú que tingui la informació correcta, no hi ha ningú amb tantes hores per perdre, no hi ha cap partícula segregada que pugui sostenir tants articles teòrics, no hi ha cap dansa que et sobrevisqui, no hi ha hores perdudes o extraviades, no hi ha places disponibles, no hi ha rebuts per pagar, només gent pesada, no hi ha articles determinats per a tanta realitat, allò tan inexistent. No hi ha cap repetició igual, no hi ha mirada que s'hi resisteixi, no hi ha llum ni hi ha foscor, no hi ha res fora de la teva decepció, no hi ha cap fora ni cap després, no hi ha res que et faci pensar que això no continuarà, no hi ha tampoc escapatòria, no hi ha la paraula tampoc, no hi ha ningú disposat a dir-te que la llum, si n'hi ha, no pot portar el mateix es descompon, també. No hi ha cap revolta al poema que anunciï un canvi de paisatge. No hi ha una força que t'empeny, no hi ha una veu que surt de tu, no hi ha una frase tan teva i tan ferma que fa ombra i fa llum. No hi ha gaire més que una cadira de rodes. No hi ha ningú aquí que s'hagi adonat que Robert Wyatt compta marrans al final d'aquest vers. No hi ha ningú disposat a dir-te que ara ve un altre revolt. No hi ha ningú que hi hagi pensat. No hi ha gerència i no hi ha agència. No hi ha casa ni camins. No hi ha ni atzar, potser alè tot estirar. No hi ha cap constància del que sent l'aire quan ens travessa la carn. No hi ha cap ànima trista que pugui dir sense allunyar-se del real. No hi ha res que et pertanyi, no hi ha res que anunciï la pròxima estació. No hi ha res, ni estació, ni això que s'obre ara mateix.

I aquest poema sí que és molt recent i aquest jo crec que avui segurament ens hagués acompanyat la Liz Costa i la primera acció sonora que hem fet aquí que no ha pogut venir, i pensant en ella vaig començar a fer aquest poema. Fan falta moltes voltes i tractats de mecànica celeste per escudrinyar el cel nocturn que ens habita les entranyes i per aprendre les llengües estrangeres que regeixen els amors. Fan falta moltes voltes i un astre incandescent per lligar-nos com els estels, cadascú al seu albir, tots membres d'una imatge. Fan falta moltes voltes i un tou d'energia malgastada per encertar la paraula justa en el moment abans de morir. Fan falta moltes voltes i una mosca impertinent per tenir el rampell de desig i optimisme, per sergir quan cal sergir i escapar sempre que puguis. Fan falta moltes voltes i una esperança exhausta per entendre que la vida t'omple d'allò que no esperes i que ho has de prendre al vol. Fan falta moltes voltes i la lluna, de vegades a les fosques, per abocar aquest cos a la despossessió. I sí, fan falta moltes voltes més i també aquestes mans per demostrar coratge i acceptar que no hi ha temps, que res s'atura. En el sol això tant li fa, però a nosaltres ens hi va la vida. Gràcies, gràcies. Ja crec que ja... Bueno, ja el Gerard, no sé si estaràs al final, potser? Bueno, en algun moment sortirà el Gerard, però... fort aplaudiment per l'inici de la secció chilena.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola, buen día, Oscar.
2: Estic fotut en una expo al Centre Cívic de Sant Andreu.
1: La mostra que té com a leitmotiv
0: Cities of the Red Knight, the W Burrows.
1: Consisteix en una audició totalment a les fosques de temes
3: de diferents artistes. Un espai gran sense veure.
1: Ei, res. Ei, res.
0: As the Barrow Lab.
2: Estic barallant la possibilitat
1: de sancionar la incontinència smartfònica o lumínica aliena amb aturada de la cançó más...

0: Dissabte 21 a les 18:45 havíem d'estar actuant. Què vaig fer finalment aquell dissabte 21 a les 18:45? Doncs la veritat és que m'ha costat pensar-ho perquè tinc memòria fugadera, però recordo que estava gravant, la veritat. Estava escrivint i gravant cosetes a casa meva, al menjador de casa amb un tinglado important de cables, ordinadors, microfonia i la hòstia. Així que això és el que estava fent el dissabte.
1: Pues algunas de nosotras estábamos en la playa jugando voleibol.
2: Quan vaig comprar les entrades era per regalar-li al meu nebot, que complia 17 anys, doncs un concert de Big Menu.

I el vaig trucar per telèfon i li vaig dir que li havia comprat entrades per aquest concert perquè anéssim junts. I bueno, doncs ell em va sobtar molt perquè ell tenia super coll avall que no podríem anar-hi, no? I jo em vaig quedar molt, molt frapada amb això, en plan, com pot ser que amb 17 anys sigui més conformista que jo amb això, no? I bé, finalment es va suspendre el concert i em vaig adonar que realment, com a bon adolescent, s'estava adaptant més a la realitat que jo, al meu,

0: La sensació que se'm va quedar quan em vaig assabentar de la cancel·lació del Colze a Colze va ser una sensació de déjà vu, d'alguna cosa ja viscuda, bàsicament perquè jo també tenia entrades pel Festival Sit Loud, que ja s'havia cancel·lat. Per tant, el cos, frustració, no? Una frustració també producte d'una sensació d'improvisació constant, no? I d'anades i vingudes. Òbviament, amb comprensió de la crisi sanitària que vivim, que també és social i econòmica, em vaig quedar preocupada, pensant en primer lloc en tots els esforços dedicats des de que Sony a l'organització d'unes jornades de suport de la música en viu, i també preocupada per l'efecte en cadena sobre moltes vides que té cancel·lar un esdeveniment així, no? Sobre que Sony, sobre els músics, sobre els tècnics...
1: I te n'adones que aquest gremi no té un espai real al país on vius. I és trist. És trist perquè lluites, però la gent només mira per lo seu, saps?
2: La precarització que vivim els qui treballem en el sector cultural, jo crec que és claríssima i més que evident, no? Des del moment que l'Estat planteja ajudar els autònoms amb 2.000 euros i les treballadores del sector cultural només amb 750, aquí ja fa una diferència entre el que considera treballadors de primera i treballadors de segona categoria, no? La gent que treballem en cultura se'ns ajuda amb 1.350 euros menys segons els criteris de l'Estat.
3: Vaig a venir que hi haurà unes retallades importants en pressupostos de cultura. Veig a venir que també amb tot el tema de les restriccions costa més fer barres, moltes vegades de les barres també surten una part important dels diners per pagar els grups, i tinc por que això ens afecti, sí, evidentment.
4: Sí que creemos que independientemente de la gravedad de la situación y la emergencia sanitaria, sí que consideramos que la emergencia es en otros tantos sectores, es prioritariamente sanitaria, pero sí que otros tantos sectores, y luego porque también, como se ha venido repitiendo hasta la saciedad, el esfuerzo que ha hecho el sector cultural por amoldarse a las nuevas normativas y los buenos frutos que eso ha dado, que creo que no hay mejor ejemplo que el que no ha habido especiales rebrotes o rebrotes ninguno en los festivales o en los eventos de música en vivo que se han celebrado en la ciudad, pues bueno, eso parece que no ha tenido ningún reconocimiento y finalmente nos ha cogido el toro de lleno.
0: Els dies que va quedar cancel·lat el Colze a Colze em vaig haver de conformar amb escoltar música a casa, que òbviament no és el mateix que fer-ho de forma col·lectiva i comunitària, pel que suposa, pel que transforma i també per la salut col·lectiva, però bueno, de moment ens haurem de conformar en fer-ho així.
5: Ya me acuerdo, estuve mirando videoclips megaproducidos.

0: Llavors et sents trist, però després penses que, bueno, que hi ha alguna sortida, després una altra vegada et confinen, i no sé, la veritat que emocionalment és una mica desequilibre, no? Emocionalment, perquè dius, vale, hoy estamos bien, però és que demà és com, jolín, ara a veure aquest mes, no? Com paguem les factures.
1: Hasta las tres.
2: ¿Cómo lo vivió yo emocionalmente? Pues bueno, con un desgaste fuerte, la verdad.
3: Doncs el més dur per mi a nivell personal és el desgast que suposa haver de cancel·lar dos festivals en pocs mesos de diferència.
2: Yo personalmente y también a nivel colectivo.
3: Tota la feina, les hores, l'energia dedicades en el que és una preproducció d'un festival, unes jornades.
4: La veritat és que, almenys a mi personalment, la situació està fent que siga més difícil concentrar-me, no? I moltes vegades em pregunto, no, que pues jo què sé, no? Com per a què fem tot això si al final no podem tocar, no? Que és pel que estem batallant, no?
3: I és bastant frustrant, no? Et sents bastant impotent quan tens aquesta sensació d'haver fet feina en va dues vegades, no?
5: La famosa corta de mambo.
6: Doncs jo vaig passar el diumenge 22, que és el dia que tocàvem, dinant amb uns amics dins del que permeten les restriccions, eren només 4 persones, i va ser una manera bonica de passar el dia sense pensar-hi massa i doncs d'alguna manera esvergir-nos.
4: Vaig quedar a dinar amb uns amics, vam passar la tarda així, entre sobretaula i escoltant música i veient vídeos de concerts i coses així.
0: A les 8:30 de la tarda érem a casa amb el meu nucli de treball, vull dir, amb la banda amb la que sempre treballo, i vam decidir que com el 17 de novembre va ser el meu aniversari, doncs era un bon dia per poder celebrar-ho o poder reunir-nos i fer unes cerveses i estar juntes. Ja que no podíem fer un concert, doncs com a mínim sentir que estàvem juntes i que podíem celebrar-ho.
7: ¿Qué hice el día? Ese día, pues, estar con mi hija, paso mucho tiempo con ella y pues me entretengo mucho.
8: Divendres 20 de novembre a les 6 de la tarda havia d'estar actuant, certament, i finalment no va poder ser. Què vaig fer finalment aquell dia, aquella hora? Doncs, desgraciadament, vaig haver d'assistir a una assemblea telemàtica de l'AMPA, de la qual soc cotresorer de l'AMPA de l'escola de la meva filla, per suposat. Així que, bueno, bàsicament, algo que era l'oposat de divertit i entretingut que podia ser fer un concert.
9: Doncs el que vaig fer va ser sopar amb una de les meves millors amigues, amb qui hauria anat segurament en aquest concert, i vaig estar també amb la meva germana, que hauria anat amb la meva germana i amb el meu nebot al concert. És a dir, que vaig intentar fer el que volíem fer, estar a prop, donar-nos caliu i continuar construint comunitat, perquè amb la que està caient és el que ens sostindrà, és el que ens salvarà i és el que ens dona sentit.
10: I així, de forma més global, també una preocupació per la pèrdua i la cancel·lació d'espais on compartir música, no? Que d'alguna manera són activitats comunitàries.
9: Necessitem molt espais de socialització segura, però de socialització i de cultura transformadora i comunitària.
3: Encara que sigui en una cadira, amb mascareta i amb distància, jo crec que hi havia moltes ganes de que això passés i també de mostrar suport cap a tots aquests artistes, músics, tècnics i tota la gent que està implicada, no? en la cultura i en esdeveniment cultural com aquest.
6: Diguéssim, un so que representi un nou concert o un nou festival, efectivament és això que se sent ara, que és el no so, que és el silenci. Això per mi és la síntesi del que volen dir, doncs, les cancel·lacions. I el moment aquest en el que estem, en què és tan difícil poder tenir concerts i poder dedicar-se a això que ens agrada tant, que és la música.
3: Però per altra banda, aquest 2020 tan complicat per totes també ens ha mostrat una cara molt bonica i que dona sentit al final a la feina que fem.
2: També procuro que no suene tampoc muy pessimista perquè no és en absolut així.
3: I és el suport incondicional d'un bon grapat de gent, del públic dels nostres festivals, de les persones que segueixen els nostres projectes musicals, de la nostra comunitat, el nostre entorn més proper, però també un munt de gent que li agrada el que fem i que davant de totes aquestes cancel·lacions i davant d'aquest any tan complicat per la cultura ens ha donat un feedback brutal i ens ha regalat un munt de mostres de suport i d'amor.
2: Però és tremenda la quantitat de gent que nos ha mostrat su cariño, su afecto, que ha hecho efectivo su apoyo y su suport al proyecto Say It Loud. Desde la gente que nos compró el abono a precio anticipado y no ha querido que le devolvamos la pasta o nos ha pedido guardar el abono para el año que viene.

0: Caracal·la.
1: En relació a com ha afectat la crisi en aquests espais que tenen aquesta visió més comunitària i aquesta manera de fer cooperativa, doncs penso que, en certa manera, igual són espais més maleables i amb més capacitat d'adaptació. Per què? Doncs jo què sé, m'imagino coses que s'han fet molt xules des de Que Soni aquest any, des de Say It Loud, per exemple, una col·laboració, un projecte d'intercooperació amb la Ciutat Invisible. Hem fet uns concerts aquí a la llibreria de la Ciutat Invisible, des d'on us parlo ara mateix. Jo crec que tants anys forjant aliances donen també resultats a l'hora de generar un ventall més ample i més capacitat de fer coses.
2: También porque creo que estábamos en una dinámica muy de hacer, hacer, hacer, hacer, y a lo mejor no le estábamos prestando toda la atención a este feedback o que realmente se merece, ¿no? Y no lo teníamos tan presente. O sea, que en ese sentido sí que ha sido un descubrimiento y un tesoro impagable en este 2020. Y lo celebramos y lo agradecemos de verdad.
3: La penya està desquiciada. A mi em salten espadatxins de poca monta a cada cantonada.
4: Gossar sin más.
3: Respecto la zona com un stalker. Si falten 5 minuts d'incubadora, you run your mouth and I run my business, brother. I així anem pel món, vestits de viking com en Moondog, l'instint.
2: No me gusta la palabra reinventar, quizá es un término demasiado capitalista para mi gusto. Más repensarnos, ¿no? Y explorar nuevas vías. Sí, nos hemos repensado más hacia el proyecto incipiente que teníamos como discográfica en Say It Loud, y entonces ha sido un año donde hemos lanzado pues diferentes trabajos discográficos con Keral Laoz, con Tarkim, con The Gramophone All Stars, que era una de las bandas que iba a celebrar su único concierto del 2020 en el Colza Colza, y al final no ha podido ser.
3: Sí o no, sí o no. ¿Em permeteu un minut i mig més o què? Em deixeu un minut i mig més o no? Mira, diu així, diu...
2: Pero bueno, también es verdad que la música es un gran tesoro, y la cultura también, y siempre va encontrando un poco grietas por donde escapar, y sobre todo es importante pues cultivar la positividad, cultivar la energía, cultivar la fuerza y cultivar el apoyo mutuo.
1: Sí, ha afectat molt, la cosa està molt xunga, però jo què sé, sempre imaginació i sempre amunt i endavant, clar que sí.